0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
6: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Són les 12.
1: Avui tenim amb nosaltres a l'associació ARE de Canvi de LED. És l'associació d'alcohòlics rehabilitats d'Esplugues de Llobregat. Per parlar-ne, per parlar d'aquesta associació, tenim el seu president, que és l'Antonio Sánchez. Benvingut.
2: Gràcies.
1: I a la secretària, que és la Charo Romero. Benvinguda.
3: Gràcies.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: És arecanvi@gmail.com, sí. I els telèfons 93 473 2130 i el mòbil a través de WhatsApp al 640 506 506. També teniu la vostra pàgina web, la vostra pàgina Facebook, perdó, que seria Are Associación de Alcohólicos de Esplugas. En realitat és Alcohólicos Rehabilitados de Esplugas, però trobareu, tal com està escrit a Facebook, Are Associación de Alcohólicos de Esplugas. Teniu Twitter també?
1: No.
0: O sigui, a través de Facebook.
2: De Facebook, sí.
1: Twitter no tenim.
0: Quan acabo les entrevistes amb les entitats, sempre us faig la mateixa pregunta a tothom. I ja per finalitzar, alguna cosa que volguéssiu dir que jo m'he oblidat de preguntar-vos? Ens deixem alguna cosa important que creieu que hauríem de dir ara?
2: Sí, bueno, y vamos a decir que el... también puedes ir al centro médico, al CAP.
1: De Can Vidalé.
2: De Can Vidalé, que ellos estamos...
1: tenemos relación con
2: ellos. Tenemos relación, que ya nos han enviado un par de ellos de enfermos del CAP, y que si tienen problemas de alcohol, que vayan allí, que allí les dirán dónde pueden ir mejor. Si tienen problemas de alcohol solo, no lo mandarán a nosotros. Si tienen problemas de alcohol y drogas, ya los mandarán a otro centro. Que en Hospitalet hay uno, el ADEAR, que es de Hospitalet, que este se dedica también a alcohol y drogas. Y aquí está el CAP Fonsanta, que también se dedica a alcohol y drogas. Quiere decir que si quieren, el CAP, claro, al tener dos secciones, nosotros solo ayudamos a los de Esplugas, pero que los de Hospitalet, si tienen problemas también, todo aquel que viva cerca, porque como hacemos frontera con Hospitalet, pueden venir, si viven cerca pueden venir también, que no hay problema, que se les ayudará.
0: Per tant, teniu relació tant amb el CAP de sí. Can Vidalet, serveis socials de l'Ajuntament d'Esplugues, sí. També us deriven a vegades persones,
1: sí.
0: I amb altres centres com aquest que has dit tu,
2: sí,
0: ara,
2: ADEA,
0: de Fontsanta.
2: Sí, perquè el CAP Fontsanta també envien, a vegades vienen a alguno, perquè hay dos enfermos que estaven en el CAP Fontsanta, però claro, era solo tema d'alcohol, i el CAP Fontsanta, com tienen más lista d'esperes, prefirieron quedarse con nosotros.
0: Doncs Antonio, Charo, donem ja per finalitzada avui aquesta primera trobada amb l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues. Espero que seguim aquesta relació amb Esplugues FM en un futur, qualsevol cosa que desitgeu, fins i tot una xerrada amb el psicòleg, si tingués temps de venir, o ja miraríem com ho podem fer. Us vull donar unes gràcies sinceres.
1: Moltes gràcies.
0: Una forta abraçada per vosaltres, totes les persones que us donen suport i totes les persones que al llarg d'aquests 40 anys han fet possible que tinguem aquí a Esplugues aquesta entitat per ajudar els malalts a l'alcoholisme.
1: Pues moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres. Una abraçada molt forta.
2: Gràcies.
3: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
7: Esteu escoltant Esplugues FM.
8: Carpe Diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: que el primer visionat que tens sigui molt ric. Aquest pelarà aquell, d'acord? Vegem què ens depara la partida d'escacs.
1: Clar, és que és això, eh? És a dir, un cop saps el que passarà, d'alguna manera tot el que està passant a la pel·lícula és molt més interessant.
0: Molt més.
1: Perquè a més parteixen de llocs molt diferents. I també aquesta informació també fa que empatitzis d'una manera molt més, no sé, més senzilla amb el personatge del Brad Pitt, perquè interpreta el Jesse James, és un personatge que no és precisament simpàtic.
0: No.
1: I, clar, sabent que morirà, que te'l mires diferent, també.
0: Molt diferent, i per això farem una cosa també diferent avui.
1: A veure.
0: Farem una aproximació, diguéssim, a la que no estem acostumats. No acompanyem els oients fins a un punt de l'argument, sinó que establim aquesta situació inicial i farem pinzellades més impressionistes. Què et sembla?
1: Em sembla molt bé, perquè a més em sembla que és una pel·lícula on és més important el com que el què, no? Segurament.
0: Tu has dit, tu has dit. Situem-los només mínimament, i llavors ja ens perdrem per allà on ens vingui de gust.
1: Va, som-hi.
0: Mira, finals del segle XIX, a l'oest americà. En Brad Pitt és el petit dels germans James, en Jesse, un home que, com dirien els adolescents d'avui, té molta aura. Els teus fills ho diuen, això de té molta aura?
1: No. Encara no.
0: No?
1: No, encara no. No, ha arribat el bro, però l'aura de moment encara no ha arribat a la meva vida.
0: I deixa't dir-te que si no tens aura, avui en dia t'ho has de fer mirar, perquè no vas enlloc. O sigui, Jesse James va sobrat d'aura. I per si en Brad Pitt no en feies prou d'aura...
1: Ja, és que no em pots... O sigui, està entre Brad Pitt i la Minya Mal, no? Si és el màxim d'aura, estarien aquests dos punts.
0: Sí. Doncs el muntatge de la pel·li encara s'encarrega més de presentar-lo com una llegenda viva, com un mite. Escoltem un trosset de l'inici.
2: Rooms seemed hotter when he was in them. Rains fell straighter. Clocks slowed. Sounds were amplified. He considered himself a southern loyalist and guerrilla in a civil war that never ended. He regretted neither his robberies nor the 17 murders that he laid claim to.
1: Clar, és que aquí està parlant ja que les habitacions canvien amb la seva presència, eh?
0: És espectacular.
1: De fet, és la definició d'aura.
0: Total. I ara fem conya, però és molt important establir-ho. Hem d'elevar el personatge a la categoria de mite perquè la seva humanització, d'aquí un moment en parlarem, sigui encara més bèstia.
1: Clar, és que és, sí, primer ha de ser com un personatge intocable, no?, d'alguna manera, i que sigui impossible d'arribar-hi. Abans has dit que explicaríem la situació inicial, sí. Crec que és un bon moment.
0: Sí, inici de la pel·lícula, els germans James, aquests tan famosos, són a punt de perpetrar el seu últim cop, el definitiu, un que els ha de cobrir de diners. És un assalt a un tren que intercepten aquella mateixa nit, i entre els homes que els acompanyen hi ha els germans Ford, que són Sam Rockwell, i Casey Affleck, que és el que fa de Robert.
1: Que per... s'assemblen, a més a més.
0: Sí, sí,
1: hi ha un tema de caracterització, però estan ben triats com a germans, s'assemblen força. Recordo que la presentació de Robert Ford, que clar, t'hi fixes justament pel títol, abans que dèiem-lo del títol, si no fos perquè el títol inclou el nom d'aquest personatge, que és qui acabarà assassinant a Jesse James, no t'hi fixaries, però clar, com que ja l'introdueixen, t'hi fixes molt. I clar, és el contrari una mica de Jesse James, perquè el veiem, bueno, d'esquenes, caminant cap al lloc on es reuneix la banda, se'l veu insegur, tímid, no? Hi ha una contraposició bastant clara.
0: Totalment. I no només això. Aviat sabrem que Robert Ford idolatra els germans James, i en especial a Jesse. Ell vol ser com ells, temut i reconegut a parts iguals. I tot i que quan ens el presenten el veiem que és tímid, insegur i molt pendent d'aquesta imatge que projecta, quan obre la boca deixa molt clares les intencions que té. Escoltem-lo aquí en una conversa que té amb Frank James, el germà de Jesse.
3: Well, I was hoping if I ran into you aside from those picket woods I could show you how special I am. I honestly believe I'm destined for great things, Mr. James. I got qualities that don't come shining through right at the outset.

0: You give me a chance, I'll get the job done, I guarantee you that.
1: Clar, és que ell és perfectament conscient que no s'assembla gens a Jesse James. O sigui, és el contrari, que després d'inseguretat... O sigui, ell ve a dir, ja sé que no ho semblo, però en realitat sóc semblant a vosaltres. Puc formar part.
2: Tinc les qualitats.
1: Exacte, tinc les qualitats que no es veuen, però jo podria formar part de la vostra banda. Segurament, abans que dèiem que la presentació de Jesse James té alguna cosa així com d'exagerada, com d'hiperbòlica, segurament és necessària per justament entendre com aquest altre personatge el mira ben bé des de molt, molt, molt, molt a sota, no?
2: Molt a sota. I aquestes tres línies que hem sentit de diàleg és clarament que, o sigui, hi ha tants matisos amb la veu, amb la interpretació, que és una escena que és preciosa. A més, el germà Frank James és Sam Shepard i és com un duel actoral de l'home que ja vol fer l'últim hobby plegar i el noi que vol començar la seva carrera com a saltador. Clar, aquí hi ha una de les grans qüestions de la pel·lícula. Ford vol ser com Jesse James o vol ser Jesse James?
1: Ah, bé, aquí toquem el moll de l'os.
2: Quants cops hem volgut ser algú altre? Quantes vegades hem anhelat tenir allò que fa especial la persona a qui admirem?
0: Go away. It used to be could no one sneak up on Jesse James.
3: Now you think otherwise.
0: I ain't never seen you out your guns, neither.
3: Can't figure it out. Do you want to be like me? Or you want to be me?
0: Well, I'm just making fun of it all.
1: M'agrada molt aquesta escena perquè en Jesse està banyant-se i en Bob l'observa. Clar, és una escena en la qual el Robert ja ha aconseguit entrar en la seva intimitat, o sigui, no hi ha res més íntim que estar a casa d'algú i poder-lo contemplar mentre s'està banyant. O sigui, crec que molt més íntim d'això ja no pots anar. Però tu saps que això implica un perill.
2: Però és que és un creuador de línies, aquest senyor.
1: Tu saps que l'ha de matar.
2: Sí.
1: I estàs veient que ja ha aconseguit ficar-se a casa seva.
2: Clar.
1: I que l'altre està prou tranquil com per estar-se banyant, haver deixat les armes. A més, li diu, mai t'havia vist lluny de les teves pistoles. S'està banyant allà i dius, és que podria fer-se ara realitat el títol de la pel·lícula.
2: Però, evidentment, saps que no pot passar en el minut 20 o 30 de pel·lícula.
1: No,
2: saps que
1: però...
2: això s'allarga. Per tant, penses, si ha arribat a la dutxa, diguéssim, en aquest moment, fins a quin punt arribarà a tenir la seva confiança, fins a quin punt, diguéssim, s'ajuntarà amb Jesse James. I, clar, aquí és on la pel·lícula també juga molt a despistar-nos, perquè la pel·lícula és sobre Jesse James o és sobre Robert Ford, no? Una mica és la degradació del mite que suposa, no? Perquè aquest noi s'hi va acostant i va veient que, ostres, és un home, no és tant com em pensava.
1: Que tot això no és veritat.
2: El tinc a tiro, mai més ben dit.
1: De fet, en aquesta... Bueno, hi ha una altra escena en la que el Robert li parla sobre que ell ha llegit llibres sobre ell i el Jesse James li diu... Són tot mentides, el que hi ha en aquests llibres. I pots veure com l'altre s'està aferrant encara en el mite en aquest en el que ha volgut creure. Però l'escena aquesta de la banyera m'agrada molt perquè hi ha una tensió en la qual sembla que es vol crear un moment d'ara agafar la pistola i el matarà. I el que es crea és... També hi ha un gir, però no és aquest, sinó que el Jesse James és perfectament conscient. Li diu això, li diu... No acabo de tenir clar, mentre es banya, no acabo de tenir clar si vol ser com jo o vol ser jo. És a dir, té claríssim, o sigui, sembla que l'hagi agafat desprevingut, però en realitat la radiografia li ha fet perfectament. Per tant, una mica a mica...
2: Bueno, sí que ho és, evidentment.
1: Encara n'hi ha allà. I després, bé, tornant al robatori del tren,
2: ui,
1: no surt gens bé.
3: Ain't no $100,000 here, Dick. Get down on your knees.
4: Why?
3: You ought to pray. I'm gonna kill you.
5: Don't shoot him! Don't shoot him!
2: És un desastre en tota regla. Tot i que m'has de reconèixer que l'escena és una bellesa impressionant.
1: Oh, tot. La part del tren, recordo que és la part de la pel·lícula on més vaig quedar corprès.
2: Sí.
1: Per tot. O sigui, des d'aquest moment en el qual ara no recordo si l'executa o no l'executa l'home que està allà com defensant la caixa forta del tren.
2: Diria però que no.
1: Des de l'inici, és a dir, des del moment hi ha aquell plano del tren que s'acosta als bandits que estan allà esperant als marges de la via del tren, tot allò està rodat d'una manera que és molt magnètica.
2: Bueno, i la imatge icònica de Brad Pitt amb l'orella al rail de la via, escoltant l'arribada del tren, i quan finalment la locomotora doncs, apareix en plano, la llum, el muntatge, la banda sonora, és que és molt poètic i et deixa embadalit.
1: També hi ha un detall que el director de fotografia fa servir molt perquè els oients ens entenguin. Posa davant de l'objectiu una mena de lents que distorsiona la imatge, afegint-li una textura així com onírica, no? Que suposo que va lligat, no?, a la idea aquesta del mite.
2: Sí, és com de conte, de llegenda, és com si fos irreal, sí? En tot cas, reprenem el fil, el robatori els dona un botí, diguéssim, bastant escàs.
1: Minso.
2: I això cau com una llosa sobre la banda que ja esperava aquí retirar-se i tenir molts de diners. El germà d'en Jesse, en Frank, diu que ell ja en té prou, que plega abans no els enxampin el cop següent, jugant-se la pell per 4 duros, i clar, la banda es desfà.
1: Per tant, en Robert Ford, que just acaba d'arribar i que tenia aquella idea de formar part de la banda legendària dels James, doncs es troba que es desmantilla el primer dia. També t'he de dir que mala sort ja també, eh?
2: Sí, però no patiu, estimats oients, que en Robert Ford sembla una mosqueta morta, però de seguida se les empesca per continuar al costat d'en Jesse James i començarà a parlar com ell. Es comportarà com ell, canviarà la seva manera de vestir per assemblar-se a ell, i tot per acabar descobrint, després de molts estires i arronses, males jugades, traïcions i morts, que no ho aconseguirà mai. I és fantàstic, perquè llavors és quan pensa, potser no puc ser Jesse James, però puc ser l'home que va matar Jesse James.
1: Que és encara més legendari.
2: És meravellós el gir de guió que suposa això.
1: Si ho penses, és encara més legendari. I que és un personatge molt fosc, molt. Però és que no paro de pensar en què bé que ho fa Casey Affleck, que va guanyar l'Oscar. Els dos, de fet, estan molt bé, però...
2: Sí. Brad Pitt també s'ha de dir tot, perquè és difícil el que fa, i com dèiem, el seu personatge comença aquest viatge cap a la bogeria, perquè, clar, la banda es desfà i el primer pensament que té és qui em delatarà primer. I això el porta a moments d'angoixa extrema.
1: Sí, i a més ja sabem qui guanya. Bueno, sabem qui guanya. O potser no.
2: O potser no. Deixem-ho aquí, Toni, perquè l'últim quart de pel·lícula sí que ens queda totalment per descobrir. Quines són les conseqüències de l'assassinat de Jesse James? Estimats oients, haureu de mirar-la per saber-ho.
1: Per si encara queda algun oient que no haguem convençut, per què hauríem de recuperar aquesta pel·lícula?
2: Doncs perquè, a diferència d'altres pel·lis, aquí no expliquem una història, aquí disseccionem dues ànimes. És un western atípic a més no poder. No hi ha escenes d'acció, no hi ha, diguéssim, moments de pirotècnia, però hi ha una profunditat emocional que ens atrapa tota l'estona. Jesse i Robert són dues maneres d'entendre la fama, la por i aquesta necessitat que tenim els humans de deixar empremta. Per un costat hi ha Jesse, que sap que el món s'està acabant per ell, ja no és el pistoler invencible, sinó un home esgotat, paranoic i fatigat de carregar amb el seu propi mite. I llavors, en canvi, Robert Ford viu obsessionat amb això, que li falta, el ser algú, el ser recordat, vol ocupar un lloc que no li pertany. I en aquest desig infantil i patètic, sí que té Robert Ford, hi ha la tragèdia. Quan Ford dispara a Jesse, no mata un bandoler, mata una projecció, mata un somni, un ombra que li servia per donar sentit a la seva vida, però allò que espera, que és en el fons, ja ho saps, Toni, és reconeixement, és glòria, és identitat, acabarà arribant? Faig una pregunta, ho dic en pregunta, acabarà arribant?
1: Deixa-la a l'aire, sí.
2: En el fons és un film sobre la necessitat que tenim de transcendir, de com ens podem perdre buscant ser algú en comptes de ser nosaltres mateixos. I sobre com a vegades la covardia no és disparar per l'esquena, spoiler, és viure tota una vida intentant ocupar el lloc d'un altre. Jo diria, oients, no us la perdeu, mireu l'assassinat de Jesse James comès pel covard Robert Ford, perquè en aquest món que vivim, que celebra mites i devora persones, aquesta pel·lícula ens convida a mirar amb compassió el que hi ha darrere de les llegendes, que en el fons és només fragilitat i solitud.
1: Veus, ja t'ho deia jo, que el videoclub anava al final per acabar el programa ben amunt.
2: A dalt de tot.
1: A dalt de tot. Moltes gràcies, com sempre, Joan Enric.
2: A tu.

fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, com sempre, per ser-hi. Tornem la setmana que ve amb més novetats, perquè s'estrena una nova adaptació del Senyor de les Mosques i en parlarem amb el David Guzmán. I també ens endinsarem en el món de Metròpolis de Fritz Lang amb l'Albert Galera. Ja sabeu que podeu recuperar tots els programes al nostre web a catradio.cat/finestra. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Laia té 13 anys. Fa de traductora dels seus pares des que van arribar a Catalunya el 2023.
1: A l'Ajuntament, a les entrevistes de l'Institut, al metge, portem 3 anys traduint.
0: El Rui, de 15, també ajuda la seva família.
2: Quan vam anar a urgències, vaig haver de fer de traductor i la vaig cagar. Em vaig estressar moltíssim.
0: Molts menors, fills de famílies migrants, assumeixen una responsabilitat que no els pertoca. Marta Arumí, investigadora.
3: Quan els hi posem a sobre aquesta por de no entendre, la preocupació...
0: Xifré Amorós, psicòleg.
4: Per exemple, en un desnonament que un infant faci de mediador o d'intèrpret, això hauria de ser sancionable legalment.
0: Solidaris.
5: Amb Mercè Folch.
0: Petits traductors.
5: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
6: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
7: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
8: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
7: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
9: Jo sóc la Blanca.
10: Jo sóc la Mireia.
9: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
11: Molt bé, Ale.
12: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
13: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
7: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
15: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units retiraran 5.000 soldats d'Alemanya durant el pròxim any. Així ho ha anunciat el Pentàgon aquest divendres. La xifra representa un 15% de les forces nord-americanes desplegades al país, on actualment hi ha uns 35.000 militars. Aquesta retirada redueix el nombre de soldats nord-americans a Europa a nivells previs a la guerra d'Ucraïna.